nit. Vaig dur el temps a te ruïa fins a nit. Has querit més prendre l'or i estar fins. Em veni metgem i es prendrum i mare vi. Serem de veu, vol ser ara més que saps. Vaig dur el temps a te ruïa fins a nit. Ați gărit mereu spândelor, este a fiți. Am venit mecem, este pentru mii mare vin.